0: a través de sus programas en Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid.
1: 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Bon dia, com els estem contant així a Onda Cero, la Guàrdia Civil ha estat a la província de València el major col contra el trànsit a Espanya d'alfa, una droga psicoactiva també coneguda com flaca que s'usa per a fins recreatius en l'àmbit sexual i el consum del qual comporta greus riscos per a la salut. En l'operació hi han hagut 31 detencions i s'han confiscat 300.000 dosis d'esta substància que produeix, entre altres coses, hiperactivació, convulsions i arritmes. En alguns casos, inclús, la mort. La Guàrdia Civil ha realitzat 7 registres en domicilis d'Alaquàs, Alcàsser, Manises i València Capital. Per la seva banda, la Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut a un dels fugitius inclosos en la campanya de búsqueda internacional impulsada pel Regne Unit contra delinqüents vinculats al crim organitzat. La detenció s'ha produït este dijous en una operació desenvolupada a Benidorm i a la Nucía, el mateix dia en el que el Ministeri de l'Interior i l'Ambaixada Britànica difonia la seva fotografia entre els 12 fugitius britànics més buscats. I també la Guàrdia Civil investiga un home de 65 anys acusat d'haver provocat un accident de trànsit quan circulava en sentit contrari per l'autovia A7 al seu pas per Tibi a la província d'Alacant i donar positiu després en la prova de l'alcohol. I a aquestes hores a València, el president de la Fundació Valenciana dels Premis Rei Jaume I, Vicente Boluda, juntament amb el president executiu Javier Quesada, presenten en roda de premsa les novetats de la 38a edició de la reunió dels jurats dels Premis Rei Jaume I. A més, al Campello, el comissionat per a la recuperació Raúl Mérida es reuneix amb l'alcalde per a tractar el projecte del corredor verd de Montnegre. Bon dia.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: garantías la vuelta en el Nou Camp de Morvedre el próximo 24 de mayo. En balonmano, el Fertiberia Puerto de Sagunto ya prepara el playoff de ascenso a la Liga Asobal. Los rojiblancos no juegan este fin de semana y centran su atención en la cita del día 23 en casa, donde arrancará una fase que afrontan con la máxima ilusión. Quien sí juega es el balonmano Morvedre, de hecho se juega la permanencia en la Liga Guerrera Ciberdrola este sábado ante el Elda Prestigio en el René Marigil, en la correspondiente a la cuarta jornada del playdown. Las de Cristina Cabeza buscarán una victoria clave para asegurar la continuidad en la máxima categoría del balonmano español. En cuanto a la información del tiempo, continúa el cielo cubierto este viernes 15 de mayo, aunque según la EMET empezará a despejarse a partir de las 6 de la tarde. La nubosidad ha traído una bajada de las temperaturas con máximas de 21 grados y mínimas de 12. El viento sopla a 20 km por hora procedente del noreste. Mañana bajan las mínimas hasta los 9 grados y las máximas se mantienen estables en 21. Eso sí, se espera un sábado completamente soleado. Dos menos diez, no hay tiempo para más noticias locales. Se quedan ahora con el informativo de la Comunidad Valenciana. Buen fin de semana, hasta el lunes.
1: Este cap de semana, Bausen a Punt. Dissabte, desde la Plaza de las Ventas, el CID, Manuel Dios le guarde y Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 6 de la vesprada es veu en A Punt.
2: Notícies Comunitat Valenciana, Amparo Piqueres.
3: El color verd inunda els carrers de València en una manifestació educativa sense precedents. Bona vesprada. Milers de docents procedents de tota la Comunitat Valenciana protesten a hores d'ara pels carrers del centre de València en la cinquena jornada de vaga educativa. Una manifestació que va més enllà d'una pujada salarial. Va, diuen, de baixar ràtios, millorar infraestructures i una aposta real per l'educació pública valenciana. Segons la Conselleria, la jornada de vaga d'avui ha tingut un seguiment del 35,64%. És el nostre tema de portada que els contem, junt a altres notícies que estan passant avui a la comunitat. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. A aquestes hores, com es dèiem, centenars de professors vinguts de tots els punts de la Comunitat Valenciana han pres els carrers de València dins del cinquè dia de vaga general educativa i després de no aconseguir arribar a un acord amb la reunió mantinguda ahir amb la Conselleria. Una protesta que a la que s'han sumat també els estudiants per a fer costat als professors en les seues reivindicacions. Seguint la manifestació des del seu inici està la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada, Núria.
4: Bona vesprada. Una resposta multitudinària que ha col·lapsat el centre de València. De fet, a l'arribada de la capçalera a la plaça de l'Ajuntament, prop de la 1:15, encara hi havia manifestants esperant eixir en el punt de trobada. Vaja, que el cap i la cua han acabat tocant-se. Un dia històric, diuen els sindicats, però també trist per haver-se vist obligats, diuen, a eixir als carrers. Txelo Baix, de Comissions Obreres, Mai de Tarazona, d'UGT i Marc Candela, de l'STPB.
5: Este clam que damunt avui va acompanyat de música, és per a que en la conselleria els responsables en aquest moment, que és la consellera Ortí i el secretari autonòmic Maqueboy, escolten el clam de la docència.
6: Gent que ha arribat a un punt que no té retorn, és a dir, no podem continuar d'aquesta manera, necessitem tots els recursos, tots els punts que ens respecten com a docents, que estem treballant dins de les aules amb tots els xiquets i xiquetes i estem en unes condicions tan deplorables que necessitem ja ajuda urgentment.
7: Que prenguin nota i que dilluns vinguin amb una proposta amb tot el que estem demanant nosaltres i que siga efectiva, perquè si no ja saben el que hi ha.
4: Una onada de xupetins grocs, samarretes verdes, cartells i fins i tot una figura de cartró de la consellera d'Educació, Carmen Ortí, i del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, envolten la concentració ja en la plaça de l'Ajuntament d'aquells que han aconseguit arribar, perquè la marxa, com dèiem, ha desbordat les previsions, diuen els sindicats, i hi ha manifestants que no han pogut avançar.
3: Gràcies, Núria. El Partit Popular mostra el seu profund respecte, diuen, a aquestes reivindicacions del professorat, confien en la mesa de negociació oberta per la Conselleria d'Educació i xifren en vora d'una trentena les reunions fetes

0: en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem este programa de mitja hora de ràdio fins les 3 de la vesprada per a contar-los moltes coses. Parlarem del Festival Big Sound, un dels més grans de la nostra comunitat que està tingut que traslladar a Torrent. Veurem què ha passat amb este festival. Parlarem també en el rebost de la tomaca del Perelló i també fiquem el switch en l'actualitat informativa que passa per eixa manifestació protesta del sector educatiu. Ramon Pérez, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: De fet, per començar amb aquest tema, crec que tenim una connexió un tant especial, no? Des
2: del
1: cor de la notícia.
2: I a més, dada d'última hora, més de 35.000 persones, segons la delegació del govern a la comunitat, més de 35.000 persones ara mateix al centre de València. Allí continua, des del primer minut de la manifestació, la companya Núria Moreno. Núria, conta'ns.
1: Núria, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. Doncs mireu, la fotografia ara mateix és la d'alguns docents que estan buscant refugi perquè ha començat a ploure un poc, amb un poc més d'intensitat. Havien caigut algunes gotetes, farà cosa de mitja horeta, però ja està plouent amb més intensitat i hi ha alguns que estan buscant refugi, però molts d'ells, la majoria, per cert, encara continuen enmig de la plaça de l'Ajuntament, on des de la 1:15 més o menys que ha arribat la cua de la marxa, estan fent actuacions musicals, parlaments, també la moixeranga, dolçana i tabalet. És tota una escenificació d'una resposta unitària, diuen tots els docents amb els que hem parlat, més enllà dels sindicats. El que més repeteixen és la situació deplorable, diuen molts, en la que estan algunes infraestructures educatives, també pel que fa a l'atenció a l'alumnat. Diuen també la pujada salarial, que és important, no? Però posen l'accent també en altres reivindicacions que tenen. Escoltem, si vos sembla, a Sergi, que és mestre de Manises i ha vingut a recolzar la manifestació.
4: La majoria dels mestres, per no dir tots, apassionem, ens agrada el que fem. Això és una virtut i tenim molta sort de fer el que volem, però hi ha que treballar en les condicions necessàries i aquestes no són. Jo estic emocionat, la veritat que hi ha moltíssima gent. Estàvem a la cua al final de Sant Agustí i hem hagut de retallar un poc per mig per a poder vindre així perquè no se podien manejar de la gent que hi havia.
3: Esta ha sigut, de fet, la situació de molts docents que ens han contat que vora les 2 de la vesprada encara continuaven avançant tímidament pel carrer Colón de València i que han arribat alguns fins i tot 2 hores i mitja després de que començara la marxa, Begoña i Ramon. Així que vos conta això des de la plaça de l'Ajuntament, continuen, com dic, les actuacions musicals, diuen que és un dia històric, ens contava un professor que diu que va començar a ser docent l'any 2006-2007, que no havia vist mai.
1: Notícia, continuarem informant de tot el que vagi succeint aquesta vaga indefinida. Gràcies.
3: Gràcies, companys.
1: Una vaga per la que ja teníem aquestes dades, no? Les repetim, 35.000 participants.

0: Més de 35.000, efectivament, segons la delegació del Govern Central a la comunitat. És, sens dubte, la notícia del dia, la notícia de la setmana. Estarem pendents dilluns, com sabeu, d'aquesta nova reunió de la mesa de negociació convocada per la Conselleria d'Educació. Encara no tenim hora, estem pendents des de la redacció d'informatius, però en qualsevol cas serà una nova mesa de negociació, com dèiem, dilluns, entre Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament, que continuen insistint en que les condicions no es donen per a l'acord, totes eixes a reivindicar indicacions i concretament ixa revisió salarial cap a l'alça, que en principi la Generalitat sembla haver deixat de banda en ixa reunió que tenien en les últimes hores. Veurem si estarà present este pròxim dilluns que serà ja la 8a jornada de vaga educativa indefinida, així que molt pendents per descomptat d'este gran tema ací a casa nostra.
1: Tema principal en la jornada d'avui, òbviament hi ha altres que ocupen també l'actualitat informativa a la nostra comunitat i més enllà, i serà aquesta vesprada la brújula quan els comentem i tractem un poc més en profunditat, Ramon. Moltíssimes gràcies, company.
0: A vosaltres, adeu.
1: Fins ara.

0: 2:35 minuts, divendres també d'obrir les portes del nostre rebost, el rebost de la Comunitat Valenciana, perquè avui parlem de tot un poc. Andrea Gut, bona vesprada.
1: Bona vesprada, companya.
0: Parlem d'agricultura, de gastronomia i de solidaritat amb motiu d'eixa gala solidària d'Unipro, la cooperativa del Perelló, en aquest 2026. Una cita que torna a reunir productors, restauradors i entitats socials al voltant d'un dels grans símbols de la nostra horta, la tomaca valenciana del Perelló.
1: Sí, així és, i enguany a més la recaptació anirà destinada, com diguem, a PASU, l'Associació de Pares de l'Autisme de Sueca. I per a parlar de tot això de la tomaca i també d'aquesta solidaritat, saludem ja a Pablo, que és gerent de la cooperativa del Perelló. Pablo, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada. Pues molt bé.
0: Bé, ha sigut fa apenes 2 horetes, no?, que s'ha dut a terme eixa gala solidària d'Unipro, eixa cooperativa del Perelló, que s'ha convertit en una cita molt esperada. No, no sé què representa l'esdeveniment per a la cooperativa i també per al Perelló o en general.
2: Bueno, pues un esdeveniment molt, molt bonic per diversos motius. El primer és que és l'inici de la campanya de la tomaca, que és el producte pues, estrella de la cooperativa del Perelló, i el segon és la part solidària, és a dir, en la que convertim la tomaca com element principal i solidari a les associacions que més ho necessiten de la part local del Perelló i Sueca.
1: Uh-huh. Bueno, com ja sabran tots, la tomaca del Perelló és un dels productes més reconeguts de l'horta valenciana. Com resumiries el que té d'especial i per què desperta tant d'interès cada temporada?
2: Bueno, pues, jo crec que és el producte per excel·lència en l'horta valenciana de quilòmetre zero i de proximitat. Després, perquè té el caràcter que és bé d'origen cooperatiu, on els valors que se transmeteixen des d'una cooperativa, però bueno, és el món rural, la proximitat, el tot sumem per fer una producció, i la qualitat que té la tomaca del Perelló de ser cultivada en esta terra tan arenosa i salina al costat de la mar.
0: Uh-huh. Pablo, explica'ns un poc en què ha consistit eixa subhasta, quanta gent ha anat, quants quilos de tomata subhasten i com ha anat?
2: Val, pues mira, avançar-vos ja que ha sigut un nou rècord d'acció solidària. Durant els últims anys era una puja tradicional en la que els primers 50 quilos la gent pujava a veure qui pagava el preu més alt, i l'any passat en 6.000 euros va ser el rècord, però enguany hem canviat el format. Ha sigut un format que hem obert a el que hem anomenat cadena solidària, més alineada en el que és també el món cooperatiu. L'emblema era tots sumem, sumem junts, perquè al final se tractava de canviar a una puja competitiva que qualsevol persona que vinguera avui a la cooperativa podria sumar-se a la causa en un mínim de 50 euros. Uh-huh. I, bueno, pues, col·laboradors de la cooperativa, clients de la cooperativa, persones del poble del Perelló, persones del poble de Sueca, restaurants, el món de l'hostaleria, han vingut aproximadament unes 150 persones, i la veritat que entre tots hem aconseguit sumar 9.100 euros.
0: Ostres, wow. Un rècord, no? Mm, com deies, Pablo.

0: Oh, però bé,
1: Estaran
0: sí,
1: contents des de APASU, veritat, això sí.
2: Sí, estava l'associació de PASU, van fer presència i ha sigut, la veritat, un acte molt bonic i molt emotiu.
0: I per què vau triar aquesta entitat? No sé quina importància té per a vosaltres mantindre sobretot aquest compromís social any rere any.
2: Bueno, el compromís social és perquè en la cooperativa, pues sabem que una cooperativa té una part que al final treballem per benefici econòmic, però també per un benefici social, tant de socis com el que és del poble del Perelló. La cooperativa pues, sempre ha volgut contribuir, per exemple, al desenvolupament turístic del poble, en la Fira de la Tomaca, en accions socials com contratar a gent sempre del poble del Perelló, i tenia que ser una associació que fora local. Dic associacions locals, que òbviament n'hi ha diverses, també està l'Associació del Càncer, està PASU, n'hi ha
1: I
2: altres més en el
1: altres.
2: que és el Perelló i Sueca, però bueno, triarem esta primera PASU pues, perquè pensaven que era en el món d'ara mateix, que també estem vivint, de que en l'educació n'hi ha a millor més dificultats per ajudar a aquestes persones, pues hem volgut contribuir a aquesta causa.
1: I bé, jo crec que, Pablo, el que tenim que contar als oients és que si no ho han fet, que ho

0: estar una bona toma que el Perelló, siga ara en la pròpia cooperativa, en la tenda o en la fira que comença el 5, 6 i 7 de juny.
1: Mm-hmm. 5, 6 i 7 de juny.
0: És un bon moment.
1: Anotat.
0: És un bon moment.
2: Bé, i en un moment complicat per al Camp Valencià en general, no? No només per a la tomaca, per al camp en general, creus que iniciatives com aquesta també ajuden a donar-hi aquesta visibilitat i valor, no?, al treball diari dels agricultors?
0: Sí, jo penso que sí. Òbviament, també és una porta que la gent conega la cooperativa, que la gent conega com funciona la cooperativa o com el camp pot també ser rentable i poder viure del camp. I sí, és el que tu dius. Mm-hmm. És una bona porta a obrir a que la gent jove seguís que estigui a mi.
1: Clar que sí, ha de gustar-la, la tomaca del Perelló, que és tan bona. Pablo Simeón, gerent de la cooperativa Unió Protectora, Unipro del Perelló, gràcies per atendre'ns i enhorabona per aquesta gran subhasta solidària en aquest format. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Adéu, Pablo. Adéu.
1: Ens quedem degustant un poc de tomaca, però no, sí, anem amb altres assumptes, sí, que fem pauseta i continuem parlant, i en aquest cas de festivals.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
4: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.

0: Doncs tenim moltíssimes ganes de que vagin apropant-se els grans festivals a la Comunitat Valenciana. Moltes ganes tenim de veure a Bisbal sobre l'escenari i en aquest cas avui no podíem parlar d'altra cosa que del Big Sound i en eixa nova ubicació que ens va aportar moltíssimes coses com a usuari. Serà a Torrent. Javi Mendigatx, company, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Begoña. Avui la veritat és que, Begoña, hi ha que parlar d'una qüestió que ha tingut a milers de persones intranquil·les durant moltes setmanes després d'una sentència que feia saltar per l'aire la programació dels festivals de música previstos a la ciutat de les Arts i les Ciències. A poc es va veient la llum per a totes aquestes persones que vivien en una incertesa el que poguera passar en els festivals de música que ja havia programats i per als quals tenien els seus abonaments comprats. Però jo sempre en aquests dies he pensat una cosa. Si ha sigut un temps d'incertesa per al públic, no em vull ni imaginar el que ha hagut de ser per als responsables dels festivals que de la nit al dia van veure saltar per l'aire tota la seva planificació.
0: Totalment.
1: Sense quasi temps de reacció, amb tota la inversió feta i amb milers de persones esperant els passos que anaven a donar. Ahir, com dies, anunciaven des de Big Sound Festival que el nou emplaçament per l'edició d'enguany és Torrent i de tot el que han preparat i de com ha sigut la botxeria de posar tot això en marxa una altra vegada, anem a parlar amb Miguel Torres, que és un dels directors de Big Sound Festival. Miguel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
1: Supongo que hay un poco más tranquilo,
2: pues,
1: ¿no? O todavía
2: bueno,
1: no.
2: Bueno, sí, exacto. Han sido semanas y meses y ayer un poco más movido todo, pero bien, aquí estamos. Continuamos adelante, que es lo importante.
1: ¿Cómo habéis vivido esta locura? Porque ha debido ser... Uf.
2: Bueno, pues la noticia, ¿no? Como sabéis, salta hace ya casi dos meses con la resolución judicial que afecta a todos los festivales, pues intentando, entre tanto, encontrar soluciones y ver de qué manera era viable o no viable seguir realizando festivales en la Ciudad de las Ciencias. Sí que es verdad que aunque la...

d'indústria. Al començament del segle XX, l'arribada de la siderúrgia va transformar per complet aquest litoral. Alts forns, fàbriques i habitatges obrers van donar forma a una ciutat nova, nascuda a la calor de l'acer. Durant dècades, el port de Sagunt va ser un dels grans motors industrials d'Espanya. Milers de treballadors van arribar atrets per l'ocupació i van crear una identitat pròpia, marcada per la cultura obrera i l'esforç col·lectiu. Avui, les antigues instal·lacions industrials conviuen amb nous espais, mentre les platges, àmplies i obertes, s'han convertit en un dels grans atractius de la zona. Així, Sagunt i el seu port formen un equilibri singular. Dues ànimes que conviuen i es complementen, perquè Sagunt no és només un lloc en el mapa. És un viatge entre segles, entre pedra i acer, entre memòria i vida. I qui la descobreix entén que així la història no es conta, es respira.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Recte final ja d'un divendres que els sindicats de l'ensenyament diuen que ha sigut històric. Més de 35.000 persones han alçat la veu a València en una manifestació unitària reivindicativa amb persones de totes les edats i que en ocasions ha transcorregut sota la pluja. És el remat, el punt final a esta primera setmana de vaga educativa indefinida a casa nostra. Bona vesprada. Gràcies per triar-nos. També avui la jutgessa de la Dana ha acabat de tancar la porta a la personació de Carlos Mazón a la causa judicial. Torna a negar-li l'accés als documents de la investigació. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. El centre de València s'ha vist completament desbordat, directament desbordat per la manifestació de professors i de professores de l'educació pública valenciana este migdia. Professors i professores que es troben en vaga indefinida i que es mantenen en vaga indefinida des d'este passat dilluns. Han sigut, segons la delegació del govern central a la comunitat, més de 35.000 persones que han participat en una marxa que coincideix en els sindicats. Ha sigut històrica marxa que ha fet amb ells Núria Moreno.
2: Una manifestació històrica i unitària, repetien mestres i professors arribats de tota la comunitat, avillats amb samarretes verdes, jupetins grocs i cartells. Paula de la Vall d'Uixó, Sergi des de Manises i Sandra de València.
3: Tots els mestres estem ja aguantant prou anys i ha arribat un moment que ja ens hem fartat.
4: La majoria dels mestres, per no dir tots, apassionem, ens agrada el que fem. Això és una virtut i tenim molta sort de fer el que volem, però hi ha que treballar en les condicions necessàries i aquestes no són.
5: Hem demostrat que estem totes i tots units i que tenim la força de la gent i també de les famílies.
2: La marxa arrencava a les 12 a l'altura de la plaça de Bous i dues hores després encara hi havia centenars de persones esperant a moure's en la cua de la manifestació. Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT i Marc Candela, de l'STPB.
6: Este clam que damunt avui va acompanyat de música és per a que en la conselleria els responsables en este moment, que és la consellera Ortí i el secretari autonòmic Maqueboy, escolten el clam de la docència.
7: Ha arribat un punt que no té retorn, és a dir, no podem continuar d'esta manera, necessitem tots els recursos, tots els punts.

0: ens respecten com a docents que estem treballant dins de les aules amb tots els xiquets i xiquetes i estem en unes condicions tan deplorables que necessitem ja ajuda urgentment.
1: Que prenguin nota i que dilluns vinguin amb una proposta amb tot el que estem demanant nosaltres i que siga efectiva. Perquè si no ja saben el que hi ha.
2: A la convocatòria també s'han sumat entitats com ara Escola Valenciana o Famílies pel Valencià, que han carregat contra l'anomenada Llei de Llibertat Educativa. Rosana Martínez, presidenta d'Escola, i Núria Cerveró, de Famílies.
3: El que està passant en l'educació ha arribat a un punt que és intolerable. Estem farts dels atacs que està fent este govern contra el valencià. El valencià està en educació, tenim el dret legítim a estudiar en valencià.
2: La manifestació d'este divendres al ritme de batucades i bandes de música ha tancat la primera setmana de vaga indefinida convocada pels sindicats docents.
4: Sindicats que estan mantenint ara des de les 7 una assemblea virtual per a valorar tot això i per a preparar també la pròxima reunió de la mesa de negociació amb conselleria, que serà dilluns a les 4 de la vesprada, segons hem pogut confirmar a Onda Cero. Educació afirma mantindre's obert a la negociació, asseguren estar tractant de donar resposta a les demandes del professorat i critiquen alhora que no hi hagué cap vaga educativa, diuen, amb el govern botànic d'Esquerres, com si està havent amb el PP a la Generalitat. Pablo Ortega és el director general de personal docent de la Generalitat.
5: Para la conselleria, la prioritat fundamental és garantir el dret a l'educació de l'alumnat, especialment en el cas dels estudiants de segon de batxillerat. És essencial que puguin preparar i afrontar l'accés a la universitat en igualtat de condicions amb el resto de estudiants d'Espanya. Nostre objectiu sigue sent el mateix: millorar el sistema educatiu valencià des de l'acord, pensant tant en els docents com en l'alumnat i les famílies.
4: El Partit Socialista considera que la Generalitat i el PP busquen excuses en lloc de solucions, diu el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya, que ha anunciat avui a Alacant que en breu promourà una trobada amb la Generalitat per a parlar de finançament autonòmic. Espanya reivindica que serien més de 3.600 milions d'euros els fons de l'Estat que rebria la comunitat amb el nou model que proposa ara el govern central. Juan Carlos Fresneda.
6: Por eso no entendería que el Consell pueda renunciar al interés general y ponga excusas por intereses partidistas. España ha puesto como ejemplo la demanda de inversiones en la enseñanza pública que piden los docentes. Considera que no se puede argumentar que estamos infrafinanciados para no mejorar la educación cuando este nuevo modelo garantizaría la viabilidad financiera de la Generalitat.
7: Les convide a pensar en els interessos dels valencians i les valencianes per damunt d'altres interessos partidistes que, en el cas, per exemple, de la vaga, no busquen excuses, perquè el finançament no és una excusa, sinó que busquen solucions.
6: Sobretot, añade Arcadi España, cuando el Consell no ha dado prioridad al gasto social y ha provocado un agujero financiero con la rebaja de impuestos, que ha sido un regalo fiscal para las rentas más altas.
4: El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, recorda que el president de la Generalitat ja va demanar una reunió amb el ministeri que mai ha sigut concretada i que el que demana el govern valencià és un finançament just per a la comunitat.
8: Lo que le exigimos al ministro es lo mismo que pedía él cuando era conseller de Hacienda, que mientras que se apruebe un nuevo modelo de financiación, la comunidad valenciana cuente con un fondo de nivelación transitorio que reconozca claramente que somos la comunidad peor financiada de toda España.
4: La jutgessa de la Dana ha tornat a denegar per segona vegada la personació de Carlos Mazón a la causa judicial que investiga la gestió de la barrancada. La magistrada ho va rebutjar, l'advocat de l'expresident va recórrer ixa decisió i ara la jutgessa torna a dir que no. Argumenta que Carlos Mazón no està imputat i que, per tant, l'expresident no necessita, diu la magistrada, tindre accés als documents de la causa. Acceptar la seva personació, conclou l'auto de avui, suposaria donar-li un accés anticipat a la investigació abans d'una possible declaració judicial seua, no com a imputat, però sí com un testimoni més. I la Fiscalia demana la imputació del subsecretari de la Conselleria de Justícia quan Carlos Mazón era encara el president, planteja la seva imputació a la causa que investiga la filtració d'aquell àudio d'una conversa entre Aemet i el 112 el dia de la Dana, que acaba publicat ixe àudio de forma manipulada a les xarxes socials del mateix Mazón.
9: La brújula Comunitat Valenciana.
10: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
4: Son les 7:28.

0: Minuts de la vespre. De la Guàrdia Civil assegura haver assestat a València el major colp contra el trànsit d'Alfa, una droga psicoactiva, també coneguda com flaca, que s'usa per a fins recreatius a l'àmbit sexual. A l'operació s'han detingut 31 persones i s'han confiscat 300.000 dosis d'esta substància. I és que el consum d'esta substància estupefaent comporta greus riscos per a la salut, tal com ha explicat el subdelegat del Govern Central a València, José Rodríguez.
1: Hablamos de una sustancia de enorme potencia. Se trata de una droga extremadamente peligrosa, con efectos que pueden provocar episodios de psicosis, conductas violentas, hiperactivación, convulsiones, arritmias cardíacas e incluso la muerte.
0: La subdelegació del Govern Central a València ha decretat, d'altra banda, expulsió i prohibició de tornar a xafar territori nacional per a 8 persones estrangeres detingudes les passades falles de València per llançar petards de grans dimensions. La Brigada d'Estrangeria i de Fronteres afirma haver pres esta decisió en representar els implicats una amenaça real, actual i suficientment greu per al veïnat per eixe llançament indiscriminat de pirotècnia de grans dimensions. El veler de l'ONG Open Arms ha recalat avui a Sagunt al marc de la seva missió humanitària rumb a Cuba amb l'objectiu de denunciar l'impacte del bloqueig econòmic i traslladar ajuda fins a l'illa caribenya, on de fer-ho al camp de Morvedre. Sergi Beltrán.
2: L'expedició transporta material sanitari, aliments i panells solars destinats a infraestructures com a hospitals, en un context marcat per la crisi energètica i les contínues apagades. Esther Camps és la coordinadora de la missió humanitària.
3: Es una crisis silenciada, ¿no? Y lo que queremos hacer nosotros es usar nuestro pequeño altavoz. La idea principal era parar en el puerto de Valencia, pero después de varias peticiones y consiguientes negativas, hemos tenido que cambiar de rumbo y ponernos en contacto con el puerto de Sagunto.
2: Des de l'organització assenyalen que aquestes escales busquen sensibilitzar a la ciutadania i recaptar suports.
0: Demà dissabte, com cada 16 de maig, serà el dia de la celiaquia i moltes continuen sent les reivindicacions de les persones celíaques, sobretot en clau econòmica, perquè alguns productes de la cistella bàsica d'alimentació diària poden costar el triple que el mateix producte amb gluten. El Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de la Comunitat adverteix avui que eliminar el gluten sense diagnòstic de celiaquia, per pura moda, per exemple, pot provocar dèficits nutricionals i empitjorar la relació amb el menjar. Lisa Zamora, que és dietista nutricionista experta en malaltia celíaca, apunta al fet que un dels principals riscos d'eliminar això, el gluten, per iniciativa pròpia, és dificultar el diagnòstic d'algunes patologies.
4: En consulta cada vez nos encontramos más con personas que retiran el gluten de su alimentación sin un motivo que lo justifique. Esto va a conllevar a realizar una restricción de alimentos innecesaria. También es importante recordar que la dieta sin gluten es el único tratamiento que existe para la enfermedad celíaca.
0: Demà dissabte, que serà el dia de la celiaquia. I dos dates més per a apuntar: l'1 i el 2 de juny. Serà quan es reuniran a València els jurats d'una nova edició dels Premis Rei Jaume I, l'edició número 38, als quals participaran 25 Premis Nobel. En aquests jurats, enguany, s'han presentat 240 candidatures. Amparo Sánchez.
5: A més, la Fundació Valenciana Premis Rei Jaume I posa en marxa la campanya Antipremis Rei Jaume I per a denunciar les dificultats que frenen el talent científic i emprenedor. Javier Quesada, president executiu de la Fundació, reitera que continua havent-hi molts obstacles en la ciència.
6: La temporalitat, que és un tema grave, hay que, digamos, resolverla con permanencia. La fuga de cerebros ha sido motivo nuestro también de crítica. No es que no queramos que los cerebros viajen, lo que no queremos es que no regresen. A las empresas no les gusta pagar antes de ingresar.
5: Del total de candidatures, el 28% corresponen a dones, una presència femenina que, segons Quesada, s'ha anat incrementant.
6: Este 28%, que todavía no es lo elevado que nos gustaría que fuera, pero sí ha subido tanto el número de todo ese periodo como el de los últimos 10 años. Con lo cual nos satisface ver que efectivamente las mujeres cada vez están más representadas.
5: Con cada any, els integrants del jurat visitaran diferents centres d'investigació, universitats i instituts de la Comunitat Valenciana.
7: La brújula Comunitat Valenciana.
0: Temps ja per als esports de divendres, temps per tant per a la prèvia esportiva del cap de setmana amb Sergi López. Hola Sergi.
7: Què tal? Bona vesprada.
0: El València que jugarà diumenge i m'has dit que cal passar pàgina ràpidament de l'empat d'ahir.
7: Sí, sobretot durant la jornada intersemanal perquè no només el València, juguen tot, juga l'Elche, el Villarreal, el València, juga també el Llevant, avui ho fa el Castelló. Perquè la jornada de segona divisió sí arranca avui divendres, però clar, en primera divisió la realitat és que el Llevant juga davant el Mallorca, si guanya, jo crec que pràcticament el 80% de la salvació el va clavar en la volxaca.
0: Està jugant molt bé, últimament.
7: Bueno, porta dos victòries consecutives i d'aconseguir la tercera amb 42 punts va a posar en problemes a gent que ja donava el Llevant fa dos mesos per equip de la segona divisió, amb una alegria en el dia d'ahir perquè van guanyar les xiques a Saragossa el seu partit davant casa de Mont per el títol de la Lliga Femenina de Bàsquet i el diumenge un horari infame per a mi, però és el que ja a les 11 del matí juga València Bàsquet al Roig Arena en la versió la vessant femenina, ixe partit davant casa de Mont on alçaria el quart títol consecutiu de Lliga i a les 5 de la vesprada juguen els xics. A les 7 de la vesprada és la jornada unificada amb un radioestadio valenciano especial, contarem evidentment els partits del Llevant i del València, el Llevant que té rebuda preparada a les 5 i mitja per part dels seus aficionats i el València que arriba amb dos baixes que es van produir en el dia d'ahir. Víctor Yu, què tal? Bona vesprada.
8: Què tal, Sergi? Bona vesprada. L'última hora que passa per la lesió de Gallà i de Renzo Sarabia. Ahir en el partit davant el Rayo Vallecano, sendes lesions musculars que van fer que es perden el que resta de temporada. No van a poder jugar el partit aquest cap de setmana al camp de la Real Societat i tampoc l'últim partit de Lliga la propera setmana al camp de Mestalla davant el Futbol Club Barcelona.
7: Gràcies, Víctor Torwi, per al Castelló. Víctor Frank, bona vesprada.
9: Què tal? Bona vesprada. Serà des de les 8 i mitja i en l'estadi municipal de Castalia en una jornada absolutament clau per al conjunt de la capital de la plana que no es pot permetre avui una tropeçada davant del Cádiz si vol estar en llocs de playoff a final de temporada. El Villarreal, per la seva banda, ha treballat aquest matí de mà viatjant en direcció a Madrid on el diumenge s'enfronten al Rayo Vallecano.
7: Gràcies, Víctor. I l'Elx també amb problemes de cara a aconseguir la permanència i mirant de reull, evidentment, de la jornada de diumenge. Felipe Canals, bona vesprada.
10: Bona vesprada. El técnico de l'Elx, Eder Sarabia, ha recalcado hoy en sala de prensa en la previa del duelo ante el Getafe que el equipo ilicitano depende de sí mismo y se ha mostrado optimista con las opciones de permanencia de su equipo. Ha confirmado las bajas por lesión de Yago de Santiago y Adán Boyar y por sanción de Alex Febas y Leo Petrot. El propio Sarabia no va a poder sentarse en el banquillo, salvo que prospere el recurso que ha presentado al Elche, porque le han caído cuatro partidos de sanción.
7: Gràcies, Felipe. I l'última hora a la província d'Alacant, amb un Hércules quasi ja de vacances. David Esteve, bona vesprada.
11: Bona vesprada. Último partido del Hércules de la temporada lejos del Rico Pérez en esta penúltima jornada que se va a disputar en horario unificado en el grupo segundo de Primera Federación mañana a las 9 de la noche. Lo va a hacer el Hércules frente al Algeciras en el nuevo Mirador, con 8 ausencias, con 8 bajas. Un Hércules que espera darse la última alegría de la temporada como visitante. Solamente ha ganado un partido como foráneo este curso.
7: Gràcies, David. Ramon, un cada setmana vibrant amb un títol en joc per a l'esport en la comunitat valenciana, com és el de València Bàsquet en la Lliga Femenina, però sobretot mirant a la jornada unificada en primera divisió d'este pròxim diumenge, recordem, a les 7 de la vesprada.
0: No hem comentat tu i jo això de la Final Four del València Bàsquet, eh?
7: Tu i jo no, perquè jo estava al Roig Arena i ha estat Eduardo Esteve, però és una autèntica bogeria el que es va viure dimecres al Roig Arena i el que ha aconseguit este València Bàsquet tombant a Panathinaikos i anem a veure què és el que passa la setmana que ve. És complicat, és el Real Madrid, però és una Final Four, és històric i mai havia passat abans. Són territorio, com se diu, inexplorado.
0: Desconegut.
7: Sí, territori desconegut per a València Bàsquet.
0: I tenim ja data, em deies, la setmana
7: que ve. El divendres davant el Real Madrid i aquest partit de la Final Four, el que guanyava la final i el que perd se'n torna a casa.
0: Molt bé, gràcies, Sergi.
7: Gràcies, adeu.
0: Divendres gris podria ser el resum d'avui. La Ribera Baixa i l'interior de la Safor és on més aigua han arreplegat, encara que les dades indiquen això, sí que tampoc ha sigut massa quantitat. Les temperatures han baixat, frenades avui als 25 graus de màxima, però tot això és passatger, perquè demà dissabte i també diumenge seran jornades molt estables i assolellades. Tranquil·litat meteorològica, per tant, per al cap de setmana. A Així està la Comunitat Valenciana a 15 de maig de 2026, amb l'última hora ací, a la brújula d'Onda Cero, amb Rafa Latorre i tot el seu equip, com sempre, ací a la ràdio. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
12: La brújula Comunitat Valenciana.
13: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria.

0: que tener cuidado. Y entonces, pues así, 11 contra 11 juegan, partido bonito como todos, penúltima jornada. Maravilloso.
1: Qui està jugant des de les 8 i mitja a Castalia és el Club Deportivo Castellón. Partit clau per a l'ascens davant d'un Cádiz que està de capa i caiguda i en un dia en el que els blancs i negres no poden fallar. Gran ambient en Castalia, com és habitual. Pablo Hernández, que no es deixa res a la banqueta per tractar d'aconseguir 3 punts vitals per a l'ascens. I a més també en la província de Castelló cap de setmana amb bàsquet, perquè el diumenge des de les 12 al Ciutat de Castelló tenim la tornada dels quarts de final de la fase d'ascens amb derbi valencià entre amics Castelló i el Llíria. En l'anada al Pla de l'Arc, victòria castellonenca per 10 punts, una diferència que el tècnic d'amics José Luis Pichel assegura que no és definitiva.
2: Sí, y más en el baloncesto moderno con un vol